Això que no surti, el vídeo.

0: hi trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM. Malgrat el sol.

0: siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Són les 9.
1: Són les 9.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu d'estat. I d'altra banda, es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie.

0: és el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
2: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el 5è i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat. ¡Eh, qué pasa!

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corrupto i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conilles per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: indiscutiblement el número 1 d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Darai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Rodríguez on Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 9:15 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de compareixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BB-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor, i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única a l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, els bombers, entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí, han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plana política. Parlem de que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Ara. Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: Són les 4. Són les 4.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Prèviament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja, del municipi, i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Això per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerre de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BV-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Hi ha afectacions. Seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 a Enfolra, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 a Enfolra, i la colla jove xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 a Enfolra i Manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Indiscutiblement, el número 1 d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Darai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís M. Pérez, bona tarda.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
2: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies s'ha estallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi veienc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dimarts 23 de juny de 2026, tal dia com avui, de fa 137 anys, l'any 1889, amb motiu de la fundació del Centre Català a Manlleu, es va celebrar una vetlla literària musical al Teatre Garcia. Bona tarda i benvinguts a l'InfoPodcast d'avui. Us parla un servidor, Arnau Casals, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I és que Manlleu ja està preparat per acollir la revetlla amb diverses propostes per a tots els gustos. Se celebraran els actes centrals amb motiu del 60è aniversari de l'arribada de la Flama del Canigó a la capital del Ter. La recreació es farà a la plaça Fla Bernardí i serà una festa popular en què es podrà gaudir de diferents actes i l'encesa de la foguera amb una ballada de sardanes al voltant del foc. Però això no s'acaba aquí, perquè la revetlla organitzada pel Casal Popular Boira Baixa començarà a partir d'un quart de 10 del vespre amb la rebuda de la Flama del Canigó i l'encesa del pebeter situat a la plaça davant del casal. Es llegirà un manifest amb el títol Som Països Catalans i clourà amb la muixaranga, un sopar popular i concerts musicals. L'embarcador del Ter també ha programat la seva revetlla amb un sopar a la fresca i el concert de la Trup Duet a partir de les 11 de la nit. També hi haurà la revetlla al barri de Gràcia, amb l'encesa de la foguera i un sopar popular obert a tothom. L'acte tindrà lloc a la plaça de Gràcia i començarà a partir de les 8 de la tarda. I el Martinelli Club Patí Manlleu ja comença a moure fitxes de cara a la pròxima temporada i ha anunciat la incorporació d'Enric Casanovas, primer reforç de l'equip quadribarrat. El jugador de Sant Pere de Torelló, de 22 anys, arriba procedent de l'Alcobendas, on ha estat el segon màxim golejador de l'equip en 13 dianes en 18 partits disputats al grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Format a les categories inferiors del Club Patí Voltregà, Casanovas també ha defensat els colors del Sant Just, club amb el qual va debutar a l'Hockey Lliga. Ara arriba a Manlleu amb l'objectiu de portar gol i continuar creixent en un projecte que encara espera saber en quina categoria competirà el curs vinent. I és que el futur esportiu del primer equip continua pendent de la resolució definitiva del Tribunal Administratiu de l'Esport, després que el club aconseguís la suspensió cautelar del partit de tornada del play-off d'ascens. Els diferents escenaris continuen oberts des que el Manlleu recuperi l'ascens directe i el títol de campió del grup nord fins a la possibilitat de disputar l'eliminatòria més endavant o fins i tot una ampliació excepcional de l'Hockey Lliga. Més enllà del primer equip, el filial masculí també ha estat protagonista després de quedar-se a les portes de l'ascens a Nacional Catalana, caient en la final de la fase d'ascens davant del Sant Ramon de Vilafranca del Penedès. I en l'apartat d'informació de servei, comentar que la farmàcia de guàrdia de demà, dimecres 24 de juny, serà Pius Cornelles, que es troba a la carretera d'Olot, número 61. Fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu. Us ha parlat un servidor, l'Arnau Casals. Gràcies per confiar en nosaltres i que acabeu de passar una bona revetlla de Sant Joan.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Manlleu educa.
3: Bona tarda, sóc la Maria Comas, professora d'anglès i de GES del CFA Martí i Pol. I avui som aquí per parlar del CFA, l'Escola d'Adults de Manlleu. En primer lloc, us faré un breu resum de l'oferta formativa de l'escola perquè pugueu conèixer tots els cursos que hi impartim. Enguany també m'acompanyen alguns dels alumnes del curs de GES, equivalent a l'ESO, que compartiran amb tots vosaltres com ha estat la seva experiència durant aquest curs. En primer lloc, com he comentat, m'agradaria començar explicant quins són els cursos que oferim al CFA. Pel que fa a instrumental, es tracta d'estudis bàsics equivalents a la primària que s'organitzen en tres nivells. En aquest curs, l'alumnat rep coneixements rudimentaris de tres àmbits: matemàtiques, llengua i ciències socials. En segon lloc, els estudis de català tenen com a objectiu que l'alumne adquireixi els coneixements més essencials de la llengua catalana. Els alumnes a qui va dirigit aquest curs són persones que ja han rebut una formació bàsica al seu país d'origen, però que volen poder expressar-se i comprendre missatges senzills en català. Un altre dels cursos que oferim és el de Competic, és a dir, informàtica i competència digital. Al CFA hi podreu cursar tots els nivells de Competic, des del Competic inicial fins al nivell més alt, que és el 3. El Competic inicial i l'1 es fan presencialment, mentre que els nivells 2 i 3 es poden cursar tant de manera presencial com a distància. Convé dir que els ensenyaments de Competic són equivalents a l'àctic i estan reconeguts com a mèrits per les oposicions de l'administració pública. Pel que fa a l'anglès, oferim tres nivells, dividits en tres cursos acadèmics. En el primer curs podreu obtenir un nivell A1, mentre que el nivell A2 es divideix en els dos cursos posteriors. Un cop acabats aquests dos cursos, els alumnes poden fer un examen oficial que els acredita el nivell A2 d'anglès. Amb aquest certificat, poden passar a cursar un B1 a qualsevol de les escoles oficials d'idiomes de Catalunya. Cal dir que, a partir d'aquest any, també obrim un nou grup de conversa per les persones que puguin acreditar un nivell A2 d'anglès. Per últim, al CFA també hi oferim cursos de GES, equivalents a l'educació secundària, que es poden fer presencialment o virtualment a través de l'IOC. Aquests estudis estan estructurats en dos nivells, GES 1 i GES 2. Sobre la metodologia, cal dir que es treballa majoritàriament per projectes. És a dir, els alumnes parteixen d'un tema d'interès, llavors se'ls planteja un repte i apliquen els coneixements apresos en els tres àmbits del GES per resoldre'ls. Ara que ja sabeu quins estudis podeu cursar al nostre centre, dono pas a alguns dels alumnes de GES d'aquest any, que explicaran com ha estat la seva experiència al CFA Martí i Pol. En primer lloc, parlarà en Denis Maroto,

0: Bona tarda, em dic Denís, tinc 30 anys, visc a Vic i sóc alumne de GES, del centre CFA Martí i Pol de Manlleu. Vaig conèixer aquest centre l'estiu de l'any passat per internet i com que quedava a prop de casa, vaig decidir apuntar-m'hi. Les classes que hem estat fent durant tot aquest any han estat agradables, divertides i fàcils d'entendre, ja que els professors fan molt d'èmfasi i dediquen molta atenció a explicar-nos cadascun dels temes. M'ha motivat a estudiar el GES perquè, en un futur, m'agradaria continuar estudiant i obtenir un grau superior, i aquest centre m'ho ha posat fàcil per aconseguir-ho. Per tant, m'ha estat fàcil treure'm el GES, tot i haver deixat els estudis fa molts anys. Com a alumne del CFA Martí i Pol, he de dir que la meva experiència ha sigut un 10. Els professors són agradables i trempats. Alguns cops ens han preparat jocs per així reforçar la matèria i fer les classes més divertides. També he de dir que els companys que he conegut són molt macos, agradables i molt divertits. Entre tots ens ho hem passat genial. M'emporto molts bons records per part de tots. Per acabar, he de dir que m'ha agradat totes les matèries que hem tractat, però les meves preferides han estat Història, amb la Maria Lara, i Anglès, amb la nostra tutora, la Maria Comas. A més, en Xavi és molt professor, i amb ell, aprendre matemàtiques i química està molt interessant i agradable. I ara, per continuar, deixem pas en Samir.
1: Bona tarda, em dic Samir, soc de Vic i soc alumne de GES al centre CFA Martí i Pol de Manlleu. Vaig conèixer el CFA Martí i Pol a través d'internet. L'horari del centre d'adults de Vic no m'encaixava, ja que allà es fa de matins i, en canvi, a Manlleu es fa de tardes. L'ambient a l'aula és respectuós i col·laboratiu. Afavoreix l'aprenentatge i la confiança, també. És una bona oportunitat per tenir nous coneixements, millorar les perspectives laborals. El que em motiva a fer el GES és la possibilitat de continuar formant-nos, ampliant les nostres oportunitats laborals, guanyar confiança en nosaltres mateixos i obrir portes a futurs estudis o projectes professionals. La metodologia de classe es basa en projectes trimestrals que integren diferents matèries a través d'activitats. Els alumnes treballen continguts de manera global i aplicada, afavorint un aprenentatge més significatiu i participatiu. La nostra experiència com a alumnes ha estat molt positiva. He pres nous coneixements, he guanyat confiança en les meves capacitats i he compartit bones experiències, bona convivència, respecte i suport entre els companys, fet que crea un ambient agradable i faciliti l'aprenentatge. He après molt d'història, biologia i química. A història he entès millor els esdeveniments del passat i com han influït en el present. A biologia he après com funciona el cos humà i els éssers vius, i a química he après a estudiar utilitzant les fórmules. Les classes m'agraden perquè són molt dinàmiques, participatives i permeten aprendre de manera pràctica en un ambient agradable i motivador. Els mestres són molt bons, propers i professionals. Expliquen els continguts de manera clara, tenen paciència i saben adaptar-se a les necessitats dels alumnes, fent que l'aprenentatge sigui més fàcil i motivador. Ara deixarem el pas a Mohamed.
2: Hola, sóc en Mohamed Kelai, tinc 18 anys, he estat a classe de GES del CFA Martí Pol. Durant tot aquest curs m'ha agradat molt l'ambient que hi havia a les classes perquè m'he sentit bastant còmode, tranquil i respectat. Des del primer dia vaig notar que era un lloc on podria aprendre sense sentir-me pressionat. També he tingut una molt bona relació amb els companys i companyes de classe. De fet, diria que aquest ha estat un dels millors grups de classe que he tingut al llarg de la meva vida, tant pel bon ambient com pel respecte que hi havia entre tots. A principi de curs no sabia si em motivaria prou a assistir a les classes cada dia. Tenia alguns dubtes perquè no sabia com seria l'experiència ni si m'hi acabaria adaptant-me bé. Tot i això, a mesura que van passar les setmanes em vaig anar sentint més còmode i finals del primer trimestre em vaig sentir molt més motivat. Crec que una de les principals raons va ser la manera com els professors ensenyen. Les seves explicacions són clares

0: castellà, ja que vaig aprendre només normes que abans no coneixia gaire bé i que ara puc aplicar millor quan escric. En general, la meva experiència del CFA Martí i Pol ha estat molt positiva i entretinguda. He après moltes coses, he conegut persones agradables i m'he sentit molt còmode durant tot el curs. Estic agraït als professors pel seu suport i per la seva manera d'ensenyar, i també als meus companys per haver contribuït i crear un ambient tan agradable. Sense dubte, és una etapa que recordaré abans bons records. Ara deixem pas a Miguel Ángel.
1: Bona tarda a tothom, em dic Miguel Ángel Chávez, tinc 24 anys i soc alumne de GES de l'Institut Martí i Pol. Jo vaig conèixer aquest centre gràcies a la dona del meu pare, ella també va estar estudiant aquí i, si no recordo malament, va fer un grau en assistència sociosanitària. Veure la seva experiència em va animar a fer el pas. A mi, sincerament, sempre m'ha costat seguir un ritme d'estudi, però en aquest centre m'hi he trobat molt a gust. Les classes són molt dinàmiques, la metodologia és superinteressant i et motiva a seguir aprenent dia a dia. A més, l'ambient ha ajudat moltíssim. Hi ha persones que són molt bones i tant els alumnes com els professors van fer que la meva reinserció estudiantil fos molt fàcil i natural. Les motivacions més importants que vaig tenir per prendre la decisió de fer el GES van ser el voler créixer intel·lectualment i, sobretot, les ganes de fer un cicle formatiu posterior per poder dedicar-me al que realment m'apassiona, que són els esports. Estic molt content d'haver pres aquesta decisió. I, per últim, voldria donar les gràcies a Ràdio Manlleu per haver-nos convidat a aquest programa per a poder parlar de la nostra experiència com a alumnes de GES del CFA Martí i Pol. Moltes gràcies.

0: Afinador.
1: Benvinguts a l'Afinador, el programa de l'Escola de Música Municipal de Manlleu. Partint de l'activitat formativa i musical de l'Escola de Música, volem conèixer i fer conèixer tot el relacionat amb la música a Manlleu i al seu entorn. Darrer programa del curs. I avui tenim un programa molt especial. Oi, Quim?
2: Doncs sí. Aprofitant que és el reprograma del curs, doncs li va creure que era una bona idea i vas convidar-me a mi per tancar-ho. I jo, doncs, endavant, no?
1: Molt bé.
2: Avui amb aquesta edició de la Fira, però primer de tot, bon vespre a tothom, eh? I els que pugueu començar les vacances aviat, doncs, enhorabona, i els que no, doncs...
1: Bueno, ànims.
2: Doncs sí, ànims a suportar les temperatures. Doncs, com us deia, avui tenim això amb l'Imma, que és la nostra jefa de l'àrea de llenguatge, a la meva esquerra, i a la meva dreta avui tenim una convidada molt especial, que és una convidada que té molta responsabilitat a l'Escola de Música, perquè és l'encarregada de dotar-me el programa, d'implementar el programa de nadons, música per nadons, de 0 a 3 anys. Val? Després parlarem amb ella, fem unes quantes preguntes i es pot explicar a mi la seva experiència a l'escola. Però abans, l'Imma ens pot fer un repàs, ens pot fer una mica de crònica de totes les activitats de l'escola que hem dut a terme el primer trimestre. Imma, com ho veus? Com ha anat?
1: Més que les activitats de l'escola, el que farem és un repàs del programa de l'afinador del primer trimestre. Perquè les activitats de l'escola, doncs,
2: per estar a l'afinador del primer trimestre,
1: molt més amples, que les del programa. Així que, vinga, som-hi. Primer trimestre.

0: a l'octubre vam presentar el nou curs amb tu, Quim, i amb la Boia Reixac.
1: Bueno,
0: recordes? Perquè engegava el projecte d'un nou grup de cant coral, aquest cop d'adults. Un grup que ha fet ja les seves primeres actuacions al llarg del curs, i això sí, que fa una crida per la incorporació de noves veus masculines. Ha estat un èxit, que sí, Quim?
1: Ha estat espectacular, sí, sí, el món dels... El món dels adults ho tenim ben cobert, per una banda, per un extrem tenim l'Anna, que també tenim super ben cobert, però de vegades tenim el món, diguéssim, dels adults, que tenim públic, de públic no usuaris, que fins als 70 i escaig anys, que... Un èxit.
0: Sí, sí. I a l'octubre, a la secció de l'aula que porten els nostres alumnes, doncs vam veure que un do no sempre és un do. Això passa en uns instruments força especials, que són els instruments transpositors. Per exemple, si toquem un do en un clarinet que estigui en si bemoll, la nota que realment sona és el si bemoll. Per això diem que és un clarinet que està en si bemoll. Bueno, i quin benefici porta això tan estrany? Doncs aquests instruments de vent transpositors formen part d'una família d'instruments. I en aquesta família, la mateixa disposició de dits correspon a notes diferents. Aleshores, si un instrumentista hagués d'aprendre una nota diferent per cada membre de la família, doncs seria molt, molt complicat. Doncs els saxos i els clarinets, per exemple, ho són. I l'Albert Bartolomé, professor de saxo de l'escola, ens va parlar també d'aquesta peculiaritat.
1: Això seria com un instrument sobre mica mentides, no?
0: Exacte.
1: Que sí.
0: Diuen mentides. I això té els seus avantatges, que són els que hem comentat. Un mateix instrumentista pot tocar quatre instruments ben diferents, de tessitures diferents, però, per exemple, a l'àrea de llenguatge sí que es dona una miqueta de problemes, perquè, per exemple, costa desenvolupar l'unitat absoluta. Molt bé, passem al mes de novembre. Al mes de novembre vam parlar d'un cicle de Lieder, les cançons per a veu i piano, el Winterreise d'en Franz Schubert, el viatge d'hivern. En Ferran Alberic va interpretar tot el cicle a l'Atlàntida de Vic i van aprofitar la vinentesa per fer tot un viatge per aquesta obra i per les seves diverses versions. De fet, ha estat un curs força intens des del punt de vista dels líders, perquè l'Associació d'Amics de la Música també ha ofert uns programes força interessants.
1: Sí. I intensos, és una música molt... molt intensa.
0: I a l'aula, en aquest mes de novembre, doncs els alumnes de DEU ens van parlar de quatre compositors de música de pel·lícules: l'Ennio Morricone, en John Williams, en John Barry i en Hans Zimmer. Aviam, escoltem una miqueta més forta la música. De quin d'aquests quatre compositors diríeu que és la música que esteu escoltant?
1: John Williams,
0: molt bé.
1: Ho has posat molt fàcil.
0: Ai, que sí. Però bueno, i al desembre va passar una cosa especial. Aviam. L'Eloi li he posat una miqueta complicadet. Quin va ser protagonista,
1: Durem fe que l'Eloi s'hi està fixant molt.
0: va ser protagonista, perquè van fer un programa especial al mes de desembre.
1: Perdona, la cosa aquesta d'en Joe Williams és molt curiosa, perquè els guitarristes...
0: Ah, sí?
1: Sí, els guitarristes tenim un ídol, que molt famós en els anys 80, una de les seves passades, deia John Williams, també.
0: Ah, és cert.
1: Un guitarrista excepcional, s'ha considerat un dels millors guitarristes del món. El que passa que és un d'aquells autors que només coneixem els guitarristes. Autors no és intèrpret. Vull dir, sols el John Williams, o sigui, més, per dir-los, els més famosos de la història de la música, sí.
0: Clar.
1: Serveixi com a anècdota. Jaume Andreu, que... aquest sóc jo, aquella famosa cançó de la Vall de Nazaret, si te'n recordes, sí. Va fer un càsting que es va presentar a Miquel Guiteres, jo i la Marta Graner. Si naturalment ho va guanyar la Marta Graner, perquè nosaltres ja vam canviar la veu i arribar. Si sembla bé, escolteu un parell o tres de corretes del registrament.
2: De noies fines i guapes sé que n'hi ha.

0: Bé, Quim, tu i Mateu vau fer un bon programa, el mes de desembre.
1: Sí, sí, l'anècdota ja està prou ben explicada amb el programa, ho van dir, però va ser un programa molt, molt, molt bonic, molt xulo. Jo ho vaig passar molt bé documentant-me, i en Mateu també, d'on ho fer, va ser una cosa molt, molt xula. Va, la nostàlgia, sempre d'aquells temps quan, i més quan són temps que tu has passat tan bé, no?
0: Molt bé.
1: Experiències molt positives.
0: Doncs, Quim, Anna, això és el que va donar de si el primer trimestre del programa L'Afinador.
2: Molt interessant.
0: Endavant.
1: Estupendo, moltes gràcies, Ima. Doncs ara, en canvio de banda, me'n vaig cap aquí amb l'Anna Solans.
2: Som-hi.
1: L'Anna Solans, per si no la coneixeu, és la nostra professora de cant i és el que implementa el nostre programa de música per a nadons de 0 a 3 anys. Va? Anna, a part d'estar treballant aquí a l'Escola de Música de Manlleu, també estàs en altres centres, oi?
2: Sí, estic treballant a l'Escola de Música de Vic, que com que té les aules aquestes segregades, no?, a diferents punts de la comarca, doncs, per exemple, també estic treballant a Tona. Actualment és Vic, Manlleu i Tona.
1: Tona és una aula associada.
2: Una aula associada, sí.
1: L'Escola de Música de Vic.
2: Va? Exacte.
1: He de dir que s'ha tenit bastant èxit, no?, el programa aquest de Música sí. per a nadons, i s'està fent descobrir tot un bo que fins... i relativament nou, no?
2: Però correcte.
1: Sí, perquè el segle passat no se'n feia d'aquest tipus de música, si més no, o no ho sabíem, tot i que hi havia especialistes, segurament, que ho tenien molt més estudiat, i ens ha arribat aquí, doncs d'una manera així com més o menys sobtada, però que està triomfant bastant, no? Llavors, a veure, parlant de la música amb els primers anys de vida, no? La canalla, per què creus tu? És realment important, no? Això ja estarem tots d'acord. Ens sabries dir per què és tan important, tu,
2: sí,
1: la música, per aquestes etapes.
2: La pedagogia que elaborem i treballem aquí a l'Escola de Música és la de Edwin Gordon, MLT, Music Learning Theory, ve dels Estats Units, i es va fer com un estudi amb evidència molt científica que demostrava que els infants, en el moment que estan en la seva màxima capacitat d'aprenentatge, és del 0 als 18 mesos. A partir d'aquests 18 mesos, la cosa va com baixant. I representa que, si tu no estimules de forma gradual aquesta capacitat d'aprendre, ara en aquest cas estem parlant de música, però pot ser d'aprendre diferents disciplines, eh? Si tu no ho estimules, aquesta corba com d'aprenentatge, diguem-ne, o aquesta capacitat d'aprenentatge es va disminuint. Si tu no estimules aquell infant, allà no hi ha com fruit, ni es manté aquesta capacitat d'aprenentatge. En canvi, si tu ja portes el teu fill des del minut zero, que hi ha... Exacte. Exacte. Que això, que ha aparegut al món, diguem-ne, aquí es pot elaborar com... no sabria com definir-ho, eh? Com tota una...
1: Sí, de fet, m'expliques que hi ha fonamentació científica a base, que hi ha estudis sobre això, no?
2: Sí.
1: De fet, jo recordo que de fet tot això, tota aquesta música així per a d'estant de primerengues, que era com que hi havia com una mica de mite, no? Hi havia jo també ho vaig fer, o sigui, quan la meva dona estava prenyada, doncs jo agafava uns auriculars i els hi posava el bombo, saps? I li posava la truita de Schubert,
2: saps? M'encanta, molt bé.
1: I bueno, dius, no té fonamentació científica, però bueno, mal no li pot fer, saps? I també són les vibracions i això.
2: Sí, abans de néixer.
1: Abans de néixer, sí.
2: Diu que el nadó ho percep com si estiguessis sota l'aigua a partir del cinquè mes o així.
3: Sento un bon rebre una mica així, com distorsionar-ho.
1: Clar, sí, sí.
2: I tot és la transmissió del propi so ve a través del moviment que crea com en la part com dels ossos. Vull dir que a vegades el que fem és parlar directament davant del ventre, però el que aniria molt bé és que li parlessis com a la zona de les lumbars, perquè allà rep com la vibració aquesta, com la freqüència, i diu que des d'aquí ho percep d'una manera més clara.
1: Sempre la transmissió és una mica més eficient, pot ser.
2: Sí, bueno. Sí, és com via òssia, diguem-ne.
4: Bon consell.
1: Que interessant. Llavors, sí. Clar, o sigui, una vegada dit això... en aquestes edats així tan joves, tan primerenques, tu també és la teva experiència, no solament ja com a docent d'aquest tipus d'aquest programa, sinó ja amb la teva experiència més musical i de que has conegut o professional, tu veus que això a la llarga, o sigui, desenvolupa globalment el que és el aprenentatge musical del nano, sí. O sigui, hi ha resultats, no?
2: Sí, sí. A més, amb la línia pedagògica que treballem aquí, com que cantem en diferents modes, en diferents mètriques, recitem, ens impliquem a nivell de moviment, és a dir, és una experiència que amb els 45 o 30 minuts de classe que fem, l'experiència és com molt àmplia. Aleshores, garanteixes que aquell nadó o aquell ésser està rebent molts estímuls en la dosi necessària, i que és això, és sempre a través del joc, a través d'aquesta mirada positiva, del reforç positiu, d'animar-lo sempre. Però és evident que si li proporciones tota aquesta riquesa en aquesta primera etapa, això crea com una llavor que va donant fruit, diuen que fins als 9 anys. I allà s'estabilitza com una miqueta aquesta capacitat d'aprenentatge.
1: Clar, és a dir, sí. Quan...
2: Llavors, sí.
1: No, que quan més primerenc és l'aprenentatge, doncs sí. Probablement els resultats solen ser més efectius i eficients, no?
2: La meva formadora, que és l'Eli Pujol, ara
1: sí,
2: fa...
1: Sí, tant, l'Eli, és
2: sí. Veritat. Ara fa 10 anys que ho ha instaurat a Vic. I, per tant, ha anat veient com el fruit, com els nadons que ella tenia ara fa 10 anys a les primeres sessions que feia, ara estan en el conservatori amb una capacitat musical enorme i sobretot és com que s'instal·la des d'un lloc que és molt orgànic, perquè sí, proporciona això com una experiència musical molt rica i molt variada. Però com que és molt vivencial...
1: Molt sensorial, no?
2: Sí, exacte. Aleshores fa que això, que el cos ho incorpori de forma com molt, molt natural.
1: Que bé.
2: I això després, perdó, a nivell de tocar un instrument amb la coordinació, amb la musicalitat, amb el fraseig, està allà. I per tant no s'ha de treballar de forma concreta, sinó que ja forma part de...
1: Estupendo. Ara reprenem després la conversa.
2: D'acord.
1: Dima.
4: Segon trimestre,
1: va.
4: Segon trimestre. Doncs gener.
5: L'un era blanc com la gebre, l'altre fosc com el pecat. Mal haja lo cavall negre, ben haja lo cavall blanc.
4: Al gener vam rebre la visita d'en Joan Ballús, president del Cor d'Homes, que va venir a presentar el projecte del cor, el Comte Arnau, que de fet el van portar amb molt d'èxit a l'Atlàntida. Bueno, doncs aquí potser podríem fer un incís per animar a totes les entitats i grups musicals manlleuencs que vingueu al programa, sou benvinguts, qualsevol cosa que vulgueu comunicar, doncs trupeu a l'escola i ens posem en contacte. Aula del gener.

0: A la secció de l'aula del mes de gener, els alumnes de C4 es van parlar de la música clàssica, bàsicament, que parla dels animals o que té com a excusa un animal, per exemple, el cigne de Saint-Saëns o el vol del borinot d'en Rimsky-Korsakov. I entre moltes altres, doncs, aquesta que ara estàveu escoltant, el Passejant el gos d'en George Gershwin, que per cert va tenir molt d'èxit al grup. Això perquè és un programa de ràdio, perquè si poguéssim haver fet un vídeo de la classe hauria estat divertit. Febre. Bé, el mes de febrer, Quim, ens vas tornar a visitar per parlar de les activitats del Departament de Guitarra, i en especial de la trobada de guitarra a Sallent, que estava organitzada per la SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, i que va replegar més de 100 guitarristes.
1: Va ser un èxit.
0: Sempre és un èxit.
1: De fet, ens ho passem millor. A veure, la llàstima és que són activitats tan puntuals que només les pots veure una vegada. Llavors, la gràcia és també organitzar-ho tot, triar les partitures, posar-se en contacte amb tots els profes, passar als alumnes, mirar els nivells, dividir les orquestres, i llavors la trobada es converteix en una festa.
0: Fer els arranjaments també, no?
1: Sí, fer els arranjaments, cada any s'encarreguen els arranjaments a una persona diferent, i encara el curs vinent encara no sabem exactament, perquè esclar, intentar ubicar tantes persones, tants infants en un espai és difícil. Ho tornem a provar, per això.
0: Molt bé. També vam poder parlar del mètode Suzuki, que va tenir que a les classes de guitarra, i d'unes quantes activitats més.

0: També al febrer, a l'aula, els alumnes de C3 van fer una explicació molt exhaustiva de la família d'instruments de corda i de les seves subfamílies, la corda fregada, la corda pinçada i la corda percudida. I van voler ser molt exhaustius, incloent també els instruments de corda elèctrica, com ara la guitarra i el baix elèctric. La veritat és que la investigació per aquest programa va ser tota una aventura. Vam crear uns personatges en Tremolo, Pizzicato, Ponticello, Plectra, Pua i Pastilla. Ens van convidar a la seva mansió i van conèixer l'existència d'instruments nous, com ara l'octobaix, que no sé si el coneixeu vosaltres, que és l'instrument acústic més greu del món. És com un contrabaix gegant. T'has de pujar una...
1: a un tamboret
0: per tocar-ho. Bueno, vam quedar que el curs que ve l'investigaríem i que faríem segurament un programa al voltant d'aquest instrument tan curiós. Molt bé, i ja vam arribar al març. Al març van rebre la visita de l'Eulàlia Sobirà, la professora de violoncel de l'escola, que ens va parlar del 30è curs de violoncels que es va celebrar al maig. Bueno, l'Eulàlia Sobirà té una grandíssima experiència amb el mètode Suzuki i és reconeguda internacionalment. Bueno, em sembla que el curs va ser tot un èxit d'assistència i qualitat, aquí.
2: Sí, d'organització, i tant. Sí, sí, és un... De fet, és un referent, aquest curs és un referent europeu, gairebé.
0: Sí, sí, sí, va anar molt bé.
2: Va molt bé, a més l'Eulàlia compta amb uns fantàstics col·laboradors, que si no m'equivoco, tu, Anna Valeria, també has col·laborat, oi que sí?
3: Sí, aquest curs sí.
2: I és una... Fer l'Eulàlia és un crac amb la implementació del mètode Suzuki. I és un orgull i un privilegi poder-la tenir a l'escola.
0: Molt bé. I a l'aula què van fer al març? Doncs a l'aula va ser el torn dels alumnes de C2, que havien d'aprendre els diversos tipus de veus humanes, soprano, mezzosoprano, contralt, tenor, baríton i baix. I ho van fer mentre escoltàvem i coneixíem la història d'una de les òperes més famoses de Mozart, la flauta màgica. Van conèixer la història del príncep Tamino, la princesa Pamina, la de la seva mare, la reina de la nit i la de Sarastro. I també van conèixer l'ocellaire Papageno, que al final va aconseguir trobar la seva papagena. Bueno, i també per mitjà d'aquesta història vam veure que no tot és el que sembla, perquè la reina de la nit semblava bona, en Sarastro semblava dolent i bueno.
2: No, és una arpia,
0: la història, vull dir que van estar convençuts que era bona, fins que van veure com continuava la història. Molt bé, i amb això vam acabar el segon trimestre.
2: Doncs nosaltres amb l'Anna Solana que haurem acabat. Perquè tenim unes quantes preguntes per fer-ne. Gràcies, Ima, per la crònica.
3: Sí.
2: Anna, això per les famílies també és nou poder participar activament a les sessions d'aprenentatge dels seus fills. Jo suposo que és una cosa estupenda. De fet, la metodologia de Suzuki també ho fa. És imprescindible pel paper dels pares, no? Llavors jo volia veure un parell de coses molt senzilles. O sigui, tu veus a les classes com les estructures, com ho fas, com hi participen les famílies, quin tipus de material es fa servir, i ells com, i especialment això m'interessa molt, com ho viuen les famílies, no? Si es deixen anar, saps?
3: Sí, sí, sí.
2: Si participen per igual tant els pares com les mares.
3: Clar, com que a l'aula tenim infants que no arriben a tenir l'any, això vol dir que a nivell maduratiu i a nivell de resposta estan molt verds, no? Però no vol dir que ells no puguin ser partícips d'aquest ambient musical tan ric i variat que comentàvem ara fa una estona. Per tant, qui és l'essencial protagonista de la sessió són les famílies, són els pares i les mares. Llavors, la meva indicació és deixeu els tabús a part, deixeu les manies a fora i torneu a ser nens. I llavors, bueno, veus famílies que estan gairebé més implicades que els
2: nens. S'hi aboquen molt.
3: Amb algunes portes obertes veus unes cares i uns ulls que dic... És al·lucinant, això. Evidentment, si connecten i no estan això, per opinions externes o... No, si és gaudi, joc i música, és una experiència realment molt positiva.
2: Clar, més a més...
3: Perdó, fa que si les famílies estan implicades a aquest nivell, clar, és que és tot un referent per al seu fill o filla. I fa que, llavors, evidentment, aquests nens surtin com molt més ben preparats o aquestes famílies tinguin com molta més consciència del que es fa dins d'una aula. I, per tant, a l'hora de deixar-los anar, no?, quan fan i 4 o i 5 i que van sols a l'aula, i ja desenvolupen ells el seu propi procés, doncs les famílies queden com molt tranquil·les o que tenen la informació molt clara, no?, del que s'està fent a dins de l'escola de música, perquè si no és només responen a aquella pregunta, com ha anat? Bé, que en el fons és una bona senyal, però que hi hagi aquesta consciència o tot aquest treball directe, llavors fa que les famílies s'impliquin molt més.
2: Clar que al cap i a la fi també pels pares i les famílies també és un tipus d'aprenentatge.
3: I tant. Sí. De fet, tinc adults que ara afinen i al principi de curs no afinaven.
0: Sí, molt bé.
3: I també és això, com aquest reforç positiu de sí, que en un inici potser no tothom gosa cantar o respondre, no? Utilitzem molt el concepte dels patrons tonals i en una melodia, per exemple... Pararam pararam parararararam pararam pararam parararararam. Doncs jo aquí després faig patrons tonals.
2: Sona com Mozart.
3: Pam, pam, pam. I llavors les famílies han de respondre. Si els infants no estan prou madurs per respondre, ho han de fer els adults. I per tant, aquí també això, hi ha com tota una feina a fer, no?, per part seva, que en el fons no és feina, és un moment de divertiment total.
2: I també suposo, Anna, que també deu ser un moment com de comunió, o sigui, com de sintonia entre pares i fills, no?
3: Sí.
2: Que també es deuen reforçar vincles, oi?
3: Hi ha moltes famílies que m'han compartit que és el seu moment, perquè si no, en el dia a dia, això, si hi ha germans petits, si hi ha feina, si estan a casa, doncs les tasques de la llar estan sempre allà com molt presents, i quan van a música, es crea aquest oasi, que llavors els hi crea com molt benefici. Sí que és veritat que hi ha una edat una mica punky als 2-3 anys, que allà estan, que
2: sí,
3: proven els pares, i si la mare li dona la baqueta, l'altre diu no, i en canvi si li dono jo és que sí, vull dir, sí.
2: I llavors una altra cosa,
3: hi ha etapes.
2: Els hi dones deures amb els pares per fer cas, o no? Simplement...
3: En alguna ocasió els hi he preparat alguna llista així musical, sí, de Spotify, perquè puguin treballar música, això, altra vegada, com rica i variada, al llarg de l'estiu. Sí, perquè si no, a vegades, els referents que poden tenir algunes famílies, no dic pas que no els hi proporcionin unes bones experiències, però, bueno, que hi ha aquesta continuïtat, no?, del que oferim aquí.
2: Clar,
3: sí.
2: Habitualment acostumen a ser, doncs, hi ha pares molt compromesos amb l'educació.
3: Sí, exacte, no? Molt conscients.
2: I consideren, doncs, que és fonamental l'educació musical, però,
3: sí,
2: saps, per tenir una...
3: Una formació
2: global.
3: Sí.
2: Que bé, estupendo. Anna,
3: digues.
2: Tornem després.
3: Torno
2: a cedir la paraula a la Imma.
3: L'Imma.
2: Per ja anar acabant el trimestre. Vinga.
0: Sí, un parell de mesos ens queden. Aviam, que vam fer l'abril.
1: Si n'era un espant d'ocells plantat i clavat a terra...
0: A l'abril, l'eix central del programa va ser la sessió de l'aula dedicada a la música al romanticisme, però vam tenir temps de parlar de l'actualitat de l'escola, i en particular de la trobada instrumental ASEM, que se celebraria el maig a Gurb, amb la participació del grup folk El Pony Pisador. També va anar bé aquesta trobada,
2: sí,
0: aquí.
2: A més a més, jo des d'aquí, personalment, vull agrair amb en Sergi Gutiérrez, que és l'ànima d'aquestes trobades, perquè té una feinada impressionant i ella donant el callo des de fa no sé quantes edicions.
3: Que bonic.
2: Sí. I és un... La trobada que trobem va anar molt bé, però i darrere hi ha molta gent que hi està, que s'ha implicat, des dels professors de les escoles, des de les famílies, perquè això també suposa un tràfic extra d'activitat, no? Però sí que des d'aquí vull agrair-li a en Sergi, personalment. Perquè en Sergi, més a més... També s'implica molt amb la trobada de guitarres, no? En Sergi és guitarrista, també.
0: I... Molt bé, doncs passem a l'aula. Com ja us hem comentat, el mes d'abril els alumnes de D2 i D3 del nivell avançat van realitzar un dels programes més substanciosos de tot el curs, el dedicat a les formes musicals del romanticisme. Van parlar de les petites formes pianístiques pròpies d'autors com Chopin o Mendelssohn, que precisament és el que estem ara escoltant. I també van presentar algunes obres de la música cambra de Brahms i Dvořák, com aquest quintet amb clarinet d'en Brahms.

I, per suposat, no vam deixar de parlar de la música simfònica i dels concerts per a solista i orquestra. Exemple, aquest concert per a piano d'en Tchaikovsky.

0: arribem ja al mes de maig. El programa de maig el vam dedicar a les activitats de final de curs, audicions, concerts de coral i violoncel, i vam dedicar un apartat especial a la cantata Postals del Ter, d'en Santi Carcassona, amb la participació de 8 centres educatius de Manlleu i amb una participació especial d'alumnes d'Escola de Música com a instrumentistes i cantant solista sana. Com va anar? Com va anar l'experiència?
1: És una experiència molt bonica, molt rica, i va crear unes sinergies molt, molt positives amb tots els col·lectius que hi vam participar. Sí que és veritat que les proves de so van ser durant tot el matí, sí. Van matxar xerrar una mica, eh?
2: Sí. La meteorologia va com va. I...
1: sí, patíem per si plouria i no va passar el cas ni de broma. Però no, va ser un èxit, va estar realment molt bé.
2: Sí, sí, sí, no, i més a més va ser una passada poder conèixer personalment en Santi.
1: Sí.
2: Una persona correctíssima, professional... I a més a més detallista, que no va deixar res a l'atzar, va treballar en les escoles, va treballar amb els alumnes, va treballar des dels centres, va dir superbé.
1: Sí, i el material també era molt interessant. Sí.
0: Molt bé. I així vam arribar a l'aula de maig, es van prendre unes vacances i els alumnes de DEU, doncs, es van parlar de la música que escoltaven a casa, quan l'escoltaven, si l'escoltaven a soles... Bueno, va ser interessant i força instructiu. Bueno, Quim, ja està. Per
2: ja
0: la
2: estàs.
0: Meva banda, ja està tot dit.
2: No, doncs, de fet, em sembla que ens queda bastant poc temps. M'agradaria que sí que l'Anna acabés aquesta edició de l'Afinador. No sé, Anna, tu què els diries a les famílies?
1: Com a consell?
2: Com a consell, sí, per...
1: Sí?
2: Els hi recomanaries, no?, suposo, el que és...
1: Sí, és a dir... que proporcionin aquesta experiència musical, evidentment a l'Escola de Música de Manlleu.
2: Sí, clar. Sí.
1: És garantia d'això, de proporcionar una experiència molt positiva, però que porta molts fruits i que aquesta llavor que s'instal·la, no?, i es... ai, ara no em surt la paraula.
2: Que se sembra.
1: Sí, exactament, gràcies. En aquesta primera etapa és que va donant fruits fins que els nens són més grans.
2: Sí.
1: Per tant, encara que vinguin 3 anys seguits o 3 cursos seguits, allò queda instal·lat, no?
2: I llavors una darrera pregunta, Anna.
1: Sí.
2: Tu ja fa uns anys que t'hi dediques, això? O sigui,
1: sí.
2: Tu series capaç de dir, mira, sobretot amb nens ja que fan de suposem...
1: Són més grans.
2: Són més grans. Tu series capaç de dir, ostres, no, aquest nano té unes capacitats especials per la música, o té més facilitat, o té com un do especial. Això ho pots detectar-ho? O creus que és massa aviat encara? O...
1: No, sí, sí, eh?
2: Sí? Tu creus que sí?
1: Sí, hi ha casos que despunten, com ha passat sempre, no? Fins i tot en un alumnat que és una miqueta més gran. Però sí, clar, n'hi ha que despunten per això, per aquesta maduresa, per aquesta solidesa, per aquesta capacitat d'entendre la música i poder-la reproduir des d'un lloc molt precís, concret. Està realment molt bé, sí.
2: Clar, inclús, perdona, no? Sí. Inclús se m'acut que potser sense aquest tipus de formació... que hi haurien nens i nenes que aquesta llavor que no floriria, no?
1: Sí, exacte, sí? Exacte.
2: Es quedaria allà amagada.
1: Sí.
2: Anna, m'estan fent indicacions que potser
1: sí,
2: anem una mica passadíssim.
1: Sí.
2: L'Eloi es diu que seguim. Però no, respectem els tempos i res. Moltes
1: veniu a l'escola.
2: Veniu a l'escola.
1: Veniu a l'escola.
2: Què heu de fer?
1: Doncs,
2: és tan fàcil
1: música.
2: Com fer una trucada. Feu l'escola, 865-68, o un correu... escolamusicamanlleu@gmail.com i us agrarem amb els braços oberts i amb les portes obertes.
1: I tant. Vale?
2: Ima, sí? Havies de dir alguna cosa per cloure
0: abans d'acabar el programa. Les activitats d'aquest mes, va, molt succintament. Bueno, durant tot aquest curs hem seguit una miqueta l'activitat de l'Associació d'Amics de la Música. Doncs aquest juliol també ens ofereixen un concert. El dimarts 14 de juliol a les 8 del vespre a l'Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu podrem assistir a un concert de líder a càrrec del baríton Tobias Lusser i el pianista Maximilian Cromer, amb obres d'en Beethoven, Schumann, Wolf i Strauss. I, bueno, l'Elit Romàntic en la seva màxima expressió. Però, atenció, perquè aquest juliol tenim una de les activitats estrelles del curs. El concert de cloenda de fi de curs del grup de coral de nivell avançat que dirigeix la Boia Reixac. De fet, Quim, aquest divendres i aquest dissabte
2: sí,
0: ens veiem, eh? Tenim feina. Perquè ens trobarem a una estada de treball intensiu de 2 dies.
2: Doncs Canton Xic Tavernoles.
0: Sí. Tavernoles. Per acabar de preparar l'espectacle que han estat elaborant durant tot el curs. I el concert serà el dia 2 de juliol al Teatre Municipal. Sí.
2: Sí, sí, a més aquests espectacles l'avui sempre incorpora uns elements dramàtics de dramatúrgia i d'escenografia i el que he de dir que el pianista serà Pep Cols.
0: Molt bé.
2: L'hem reclutat per aquest espectacle, que també és una garantia de nivell
0: i d'èxit.
2: D'acord?
0: Molt bé.
2: Doncs ara sí. Acabem. Sí, has de dir una cosa més.
0: Bueno,
2: no?
0: Jo, per la meva part, voldria agrair el treball i l'entusiasme mostrat per tots els alumnes al llarg de tot el curs per fer l'apartat de l'aula. Moltes gràcies a tots, molt bones vacances, i moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat al llarg d'aquests programes, alumnes, professors, entitats musicals de Manlleu, i sobretot moltes gràcies a Ràdio Manlleu i a l'Eloi Rubio.
2: I a l'Eloi.
0: Bravo, Eloi. Que en aquest cas, com a tècnic de so, ens ha acompanyat amb molta paciència al llarg de tots aquests programes, i sense ell, doncs, això no hauria estat possible.
2: I ara bé vull agrair especialment a l'Ima la feinassa que està fent
0: tant
2: a l'escola.
0: Bravo.
2: I naturalment a l'Anna, que sabem que ens ha fet un forat, però que està aliadíssima. D'acord? I naturalment moltes gràcies a l'Eloi, d'acord? Ens veiem a la propera edició de l'Afinador. Això serà el curs vinent, oi, Ima?
0: Exacte.
2: Doncs
0: ens que passeu
2: un bon estiu. Moltes gràcies a tots i totes.
1: Gràcies. Gràcies.

VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep.

0: senyores i senyors, amics, amigues, de nou ben trobats, benvinguts en aquesta sintonia que és la vostra. En aquesta ràdio, doncs, ara mateix iniciem nova hora d'èxits aquí en el VIP 45 durant una hora tot repassant els 70s, els 80 i els 90, les cançons que ens varen fer ballar i que tants bons records ens duen. Com, per exemple, aquesta de Paolo Pelandi. De fet, és tot un himne que s'ha convertit al llarg de la història en una de les cançons més conegudes i populars de l'Italo Disco dels 80. Era el Happy Children. Amics, amigues, de nou comencem VIP 45.
1: A VIP 45...
2: A vegades també punxem els discos a 33.
0: Per continuar amb els Bootcut Hits des dels 90 amb... Boom!

0: d'aquelles cançons que és fantàstica i bona per recordar també aquí en el VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: És evident que totes les cançons ens porten algun que altre record i moments viscuts, com per exemple aquesta dels 80. La banda americana Cool and the Gang, una banda doncs, que encara és en actiu i que han passat moltíssimes persones per ell. És el Fresh.

0: I aquest Fresh, Fresca. Una cançó molt i molt coneguda dels 80. Fantàstica cançó també per recordar, esclar que sí.
1: VIP 45.

0: Rendeix-te. La cançó tenia molt i molt de ritme. De fet, encara la té. El Scoot and Move amb aquest Give It Up. Una cançó també per recordar i que arribava directament des de Irlanda i que nosaltres, doncs, ara mateix, de nou, l'hem tornat a escoltar dins el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: N'estic convençut. Perquè el que fem és recordar, retrobar de nou aquelles cançons i aquelles melodies que tants i bons records ens porten. Ara mateix, amb un Italo disco que arribava directament des d'Alemanya per un home que es feia dir Michael Bedford. Això venia produït, si no recordo malament, per el mateix Axel Brayton, un coditzat productor de l'època. I la cançó que escoltarem, More Than a Kiss. Gran i bon record aquest. Som-hi!

Funky del bo, d'aquell que arribava des dels Estats Units i que impregnava les nostres orelles amb cançons com aquesta de Bobby Thurston. Un home de color molt autèntic i que ara mateix escoltem i recordem dins el VIP 45.

grans i bons records. No hi ha cap mena de dubte. El gran Bobby Thurston ens l'ha fet sonar. Més cançons, més èxits, això és el VIP 45. Ara mateix, amb aquesta noia que arribava des del Regne Unit, en els 80, amb cançons com aquesta que ja sona.

Així que, doncs, l'escoltem i la recordem després. Arribarà una de les bones dels 90 en aquesta edició del VIP 45. Aprofitem també per saludar tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya i Andorra.

0: Ell va néixer a Turquia, es va fincar a Alemanya. I des d'allí, Orhan Zerbi, més conegut per DJ Quicksilver, produïa una de les cançons molt i molt populars també dels 90 i que també nosaltres l'hem escoltat i recordat. Era el seu Bellíssima.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: Molt bé, dels 90 anem ràpidament cap als 80, tot recordant aquesta cançó de Ritz. Eren veritablement els teus ulls els que em varen conquerir.

0: més a més, la cançó la recordo molt i molt bé, perquè el nostre amic i conegut Raúl Orellana la va incloure dins un megamix que es deia Estudio 54. I allà també, doncs, la cançó es va fer molt i molt popular. In Your Eyes! Era aquest noiet que arribava directament des d'Itàlia, que es deia Rich, i que també nosaltres l'hem escoltat i recordat.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I marxem. Posem ja el punt final en aquesta edició del VIP 45. És evident que us emplacem a una de nova en aquesta sintonia i per marxar ho fem amb Novecento. Una de les cançons molt conegudes també dels 80. Era aquest Movin' On. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau.